0: 80 sí.
1: Això.
0: I era molt bon que. Sí, no.
1: Que fos fer petit d'aula.
0: Però no tenia ni petit ni algo. Ens ho diria, sí.
1: Se lo vas a hacer ya de no nombre.
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ
1: ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਗਾ।